0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Des de Ràdio Humboldt.it, una gran salutació a tots els amics del Balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.

0: time to wake up.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.